0: 连海战哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼哟吼
1: Ariel, listen to me. The human world, it's a mess.